0: Gràcies per fer-te
1: els miracles, amics. Sala, nois. És algo això, pa. Heu vint, eh? Oro te arriba, tot. Nic. Te arriba, està meia. Heu no sou, aixet, i que m'ho va passar, se de... Saps pitjar i al dino, aixet, tu seran senen. A part d'ho, aixetent. Gaur, algú negoci? Da. Oye, la. Oye, i gust planeta, l'aigua. Normalin, eh? Normalin, eh? Això és especial espanyol. Bo, bo. Posta una, eh, tu ara, la... On ho passa, una? La posa, bici.
2: Antonio, errezileko baserrian dituela, eh? Bere katuak eta berak bere egin lo gutxi, azpeitin egiten duela golo. Horixe, Antonio, kontatu diguna, katuak eta beste amiga kontu zirkua zaritu gara salbatuko gaituelako, eta salbatuko dugulako elkar, gaur. Zirkuaren bitartez, reiterrietan ekingo diogu, gure zirkunetako bigarren parteari, gero arte. Gero arte.